0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

De papier? Ui, de faona. I eu abonatge. Dem pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos pon tut de memòria.

0: per justícia que cal suscar. És mai que una paraula, és un combat.
1: Solidaritat, solidaritat.
0: És el camí únic per l'humanitat.